0: Una proposta musical nord-catalana.
1: Teníem tots aquests mots trobats un dia pel camí, uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir al menyspreu el nom de la covardia, sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem, mal parlar dels cosins i també odiar els veïns. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Avui però on són els mots? Amb aquesta cinglantana que s'ha fet el casalot dins la nostra boca plena i se'ns va menjant la llengua tan bon punt li ve la gana. Morts els mots, no queda res, però és igual, garlem francès.

Xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica, batanissis, polxics, pics, pallerics, cama, torta i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica, els sis polls no haguessin sigut xic, pic, pallerics, cama, torta.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Dos.
1: Ràdio Arrels.
2: A Sureda, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

vomita, orina i no té son. I pensa, baterada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, badesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria o de gringos forajidos o de xerifs corruptos.

Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, que el refrany que canta

Has nascut a Barcelona i per tant ets espanyol. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. Jo cada cop veig més clar que el poble

0: Tin, que ta tin, que ta tin, que ta cartó.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Domani partirò.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. En FIAC 95.
4: Una hora 100% en català.
5: Ràdio Arrels.

roses, les que venen tu en flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van,

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. A Perpinyà, 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Esperem que passeu un bon diumenge amb Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels. A Lluís Dades, bon dia.
3: Bon dia.
2: I t'hem preguntat qui mereixeria tenir un carrer dedicat a Catalunya Nord que no el tingui. I quins has triat?
3: No, de fet, és un home que ja té carrers o una escola fins i tot a Pesia de Ribera amb el seu nom, no? Que porta el seu nom, però que s'hauria, de fet, de conèixer més amplament amb una avinguda, almenys, perquè s'ho mereix. És el senyor Josep Napoleó Sebastià Garriga, anomenat també Sarda Garriga, que és un home que va alliberar, que va portar, de fet, el decret d'alliberament dels esclaus de l'illa de la Reunió el 1850.
2: Aquest home era un militar? O...
3: No, era fill del municipi de Pesia, a l'entrada d'un... Va néixer i créixer a una masia a l'entrada del municipi, i era, de fet, un home polític que treballava a l'administració francesa, i quan, de fet, cau el règim francès en aquell moment, el senyor Francesc Aragó anomena un home del seu país, un veí, el senyor Sarda Garriga, per fer aquest viatge fins a la Reunió i portar el decret alliberador dels esclaus. Per dir-te alguna coseta, per exemple, a la Catalunya del Nord tenim doncs una escola que ret homenatge a aquest home, a Pesia de Ribera, com que ell és fill d'aquest municipi. Tenim un carrer també a Perpinyà, però res de comparable amb el que passa a la Reunió, que ja que tenen, per exemple, el carrer Sarda Garriga al municipi del Tampon, a la Reunió, el carrer Napoleó Josep Sarda Garriga a Saint-Denis, també a la Reunió, a la possessió de la Reunió, al port també de la Reunió, etc. Cada any, al mes de desembre, hi ha una festa que dedicada a aquest senyor, on se celebra doncs l'alliberament dels esclaus negres de l'illa, i on, de fet, habitualment se fa un petit teatre on un personatge té el paper d'aquest home que arriba de vaixell des de la metropoli francesa i que anuncia doncs el decret d'alliberació.
2: Doncs aquest nord català il·lustra per la història de l'illa de Reunió, que ja té alguns carrers, però que si la Reunió té tants carrers, aquí també ens hi hauríem de posar al mateix nivell. Exacte. Moltes gràcies, Lluís Dades.
0: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A l'esquerda, 95.5.

0: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
1: Joan Pere Sunyer va néixer a Clairà el 1943. Escriu en català des del 1965. Des del 1997 ha exposat en diversos indrets de la Catalunya Nord els seus poemes tridimensionals. Ha actuat en lectures de poesia i recitals poètics. És col·laborador habitual de Ràdio Arrels. Conjuntament amb el ceramista Albert Drouot, va fer unes proves de poemes estampats sobre plaques de ceràmica. I amb el músic Matías Masaricó ha musicat un recull poètic titulat Cants i versos a Maria del Mar. Doncs durant 5 anys va dirigir a Ràdio Arrels el programa Instants Poètics. Escoltarem del seu recull Instants unes poesies sense títol. La terra ha esdevingut tan petita om l'amaga amb una mà, om la vista rodona, om la vista blava, verda i blava, amb núvols pel damunt, tant que no s'hi veu ni un home. Sembla que siguem en temps de fi, de temps que s'espatlli el món i de mica en mica es faci a bocins tot allò que mogut ens havia a viure de valent, tot allò que en aquest món té plaça, tot allò que en aquest món té lloc, tot allò que ve, tot allò que passa, veloç o fugaç, és missatge que deixa empremta dintre meu mentre vaig fent-me vell.
0: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
3: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpignan. El departament nous convide à une grande journée gratuite dédicada a les associacions et al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la juventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programme, tallers, jocs, spectacles per a infants i molt més. Valor en fête el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca. El programa complet a ledepartement66.fr.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Ràdio Arrels. Amies, 95.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Arrels de rumba.
2: Joan Pau Escudero.
3: Les etiquetes comercials han definit sovint les modes musicals de cada època. Avui analitzem com el concepte de rumba ha anat canviant de significat al llarg de la història.
4: Les modes sempre han imposat noms originals per motius comercials. Anys enrere va ser el mambo, el cha-cha-cha, el rock and roll, el twist, etc, etc. Ara tothom vol parlar de flamenc. Flamenc perquè està de moda la paraula flamenc i perquè les coses van així. De rumbes, doncs n'hi ha unes quantes. La paraula rumba és prou antiga en el món de la música i té significats bastant diversos. Podríem parlar de la rumba cubana, la rumba europea, la congolesa, la gitana, americana, etc, etc. Americana, nord-americana. Clar, des d'un punt de vista rítmic, això poden ser realitats diferents i a vegades molt diferents.
3: Per entendre aquest concepte, cal viatjar primer a la Cuba dels segles XVIII i XIX. Aquesta és la rumba original creada per les comunitats d'esclaus africans.
4: En primer lloc, hem de parlar de la rumba cubana, que potser que és l'origen a nivell, pel que fa a la paraula, de les altres. La rumba cubana, doncs, que és una rumba que és una música ètnica, cultural, de pròpia dels ascendents dels esclaus africans que van arribar a Cuba al segle XVIII i XIX, que es fa encara actualment, que és una música polirítmica, molt rica des del punt de vista de les percussions, des de la qual el nom es va escampar a d'altres músiques cubanes que tenien a vegades algun element de la rumba pròpia del descendent dels esclaus, i això ho incorporaven amb altres músiques de moda, i a la paraula rumba, perquè va semblar que quedava bé, doncs es va estendre a d'altres músiques cubanes.
3: A la meitat del segle XX, el concepte es barreja amb el mambo i el cha-cha-cha, un fenomen comercial que va començar a escampar-se cap a Europa.
4: Després això va passar als Estats Units amb cubano-americans o catalano-cubans, com el Xavier Cugat, que va fer servir aquesta paraula per músiques que ja no tenien res a veure amb la rumba pròpia dels descendents esclaus cubans. Aquesta rumba americana, doncs, va arribar a Europa. A Europa, abans de la guerra, doncs, hi havia una cançó com ara el Marinella del Tino Rossi. Això pretén ser una rumba, també. Ell, Tino Rossi, diu que això és una rumba. No sé quina classe de rumba és allò, però és quan arriba això a Europa, doncs també hi ha la paraula es posa de moda. Una altra mena de... S'escampa abans de la guerra la paraula rumba per parlar de músiques ben, ben diferents. Tot això funciona molt a Catalunya. Els gitanos tot això ho escolten. Abans i després de la Segona Guerra Mundial, doncs, la paraula rumba es fa servir per músiques ja bastant diferents de la rumba cubana autèntica. El 1946, em sembla, la pel·lícula Gilda, la cançó que està de moda, que és Amado Mio, a la partitura es pot llegir Tempo de rumba, quan en realitat allò de rumba té molt poca cosa. Si de cas seria una mena de bolero, potser, però de rumba té poca cosa a veure amb la rumba.
3: Després de la Segona Guerra Mundial, es comença a posar de moda la rumba en l'àmbit de la música popular a la península Ibèrica. Però aquesta encara no és com la rumba que entenem ara.
4: Tenint en compte que és una paraula que està de moda, doncs s'escampa. La qüestió és produir primer discos de pedra dels antics, després arriben els discos més moderns, però això ja és a partir dels anys 60 i en parlarem després. doncs s'escampa la paraula per parlar de músiques ben, ben diferents. I es graven discos abans de la guerra, com una cançó que es deia La rumba de Chelito. N'he sentit versions més tardanes, dels anys 50. Allò no té absolutament res a veure amb una rumba cubana. Tampoc no té res a veure amb una rumba gitana. Són exemples, i n'hi ha molts, del que es feia servir de la paraula rumba, tal com es feia servir en aquells anys 30, 40 i 50. Hi ha un context general cubà o afrocubà que arrela bastant a Europa Occidental, especialment a la península Ibèrica i a França mateix, o a Itàlia també, països llatins, i no pas exclusivament. Això fa que entre el 49, 50, 51 es talla ben bé la moda del mambo, del cha-cha-cha. Tot això s'escampa amb una velocitat extraordinària. Entremig de tot això, doncs, es fa servir la paraula rumba, també, perquè si s'hi convé, doncs, perquè també està de moda la paraula, i tot el que és afrocubà doncs, funciona amb cha-cha-cha, mambo, rumba. I hem parlat, doncs, de rumba cubana amb el significat principal, històric, el primer, doncs, que és la rumba dels descendents dels esclaus africans a Cuba. Hem parlat de rumba americana, tipus Xavier Cugat i altres autors, artistes americans dels anys 50. Hi ha una rumba que arriba a Europa, fins unes músiques anomenades rumba, doncs, a l'Espanya de la preguerra i de la postguerra, això, la mateixa cosa a l'estat francès, i tard o d'hora hem d'arribar a la rumba dels gitanos catalans, que és una altra cosa encara, i que és la rumba que s'ha posat de moda actualment a Catalunya, a l'estat espanyol i més enllà. Tot això podem parlar-ne en el proper capítol.

0: Ràdio Arrels.
1: L'actualitat de l'Euroregió.
2: Cada mes ens interessem per saber quina és l'actualitat de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que té la seu a Perpinyà, i podem saludar a aquesta hora a Ràdio Arrels el seu secretari general, que és el Xavier Bernat Sanz. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Com dèiem, fem una mica un repàs de l'actualitat que teniu des de l'Euroregió, i una d'elles és una convocatòria cultural. Què és exactament això?
3: Com cada any, ja fa 15 anys, és la 15a edició, és una mica la nostra convocatòria històrica des de la creació de l'Euroregió. Fem una convocatòria d'entre 100 a 200.000 euros, en la qual intentem que associacions culturals, ajuntaments, actors i creadors culturals de tota mena, que sigui artistes de teatre, de músics, de circ i fins i tot museus, intenta cooperar de banda i banda del Pirineu, incloent sempre les Illes Balears. Com ho sabeu, l'Euroregió és no únicament Occitània, Catalunya Nord i Catalunya, però també les Illes Balears. I aquesta convocatòria realment es dedica a afavorir cooperació, residència d'artistes, intercanvis de joves, joves artistes o joves alumnes que puguin aprofitar la cultura i també estades de banda i banda. I enguany, doncs, la convocatòria sempre s'obre al maig, més o manco, i s'acaba al setembre. I el 3 de setembre va ser la resolució, en tot cas, el tancament d'aquesta convocatòria. Ara estem estudiant els projectes, 14 projectes s'han presentat i la resolució definitiva es farà al desembre d'enguany.
2: Doncs n'estarem pendents per saber quin és el projecte guanyador, diríem, d'aquesta convocatòria. Un altre dels temes que teniu l'Euroregió és un seminari que té a veure amb la digitalització de la gestió de l'aigua, em sembla. Ens pots explicar una mica com funciona això?
3: Sí, com ho sabeu, l'Euroregió doncs, participa a convocatòria europea per presentar projectes innovadors de cooperació, i aquesta vegada som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligent destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica.

0: sud de França, en aquest cas el clúster agrícola occità, que es diu ASOI, d'innovació agrícola, la Càmera d'Agricultura de Nova Aquitània, i estem amb socis de la Generalitat de Catalunya, amb l'IRTA, que és un centre d'investigació sobre tecnologia agrícola, i el Departament d'Agricultura, i també tenim altres socis, la Unió de Pagesos Espanyols, la Universitat de Còrdoba, el Centre d'Investigació del Sur de Portugal, de Beja, i doncs amb aquests socis intentem trobar solucions tecnològiques però també d'organització perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, i actualment veiem que tot el sud d'Espanya, ara mateix amb les calors que tenim al sud de França, tenim moltíssims problemes de reg, de com salvar els cultius, i aquest projecte intenta trobar solucions, no al canvi climàtic, perquè aquest, malauradament, calors en tindrem, cada vegada més fortes, però sí l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada, i adaptar, per suposat, el reg i els cultius a aquests canvis climàtics. I doncs presentarem el 25 de setembre als estats, perquè són ells, i a la Comissió Europea, són ells que fan i que ajuden els agricultors i també tota la part, diria, de reglamentària per ajudar els agricultors que es posin al dia, que puguin adaptar-se, perquè sense tecnologia, sense sentit comú, però també tecnologia, no pots fer front a aquests canvis. No? Necessitem aigua, tenim menys recursos, però l'hem de fer servir el més intel·ligentment possible, i aquest projecte es tracta d'això.
1: Clar, entenc que llavors aquest projecte és per com una mica saber quan regar o com distribuir l'aigua.
0: Sí. Sí, és coneixement, doncs coneixement tecnològic amb el temps, amb tots els sensors que tenim, que adaptar, doncs, i anticipar, segons els temporals o segons el temps que està arribant, i també adaptar la tecnologia i el mètode de reg en funció del cultiu, del lloc, i realment és tot un sistema de coneixement espacial, de coneixement tècnic i adaptat a cada regió. Per suposat, tot i que el canvi climàtic fa que el sud de França cada vegada més s'assembla al sud d'Espanya, sí que és veritat que encara hi ha diferències. Doncs això, són tecnologies, mètodes que compartim entre tots els agricultors, que en vam fer formacions, hi ha més de 1.000 agricultors que han participat en tot el territori d'Espanya, en Portugal i sud de França, i ara és una mica el resultat, la recomanació que demanem i que puguin adaptar o inspirar-se qualsevol agricultor de manera oberta, no? Tecnologia que són disponibles i també reglamentació, perquè també tot això està reglamentat, eh? Tot l'aspecte del reg està molt, molt pendent d'autorització i depenent de les conques, no? De la qual tractem.
1: Una altra de les carpetes de l'Euroregió és un projecte relacionat amb la gastronomia, que ja n'havíem parlat fa uns mesos, i crec que hi haurà novetats el proper mes, no?
0: Sí, aquest projecte us havia parlat fa abans de l'estiu, que es diu Amiga Astronomia, que va ser una convocatòria oberta a les escoles i als centres educatius lligats relacionats amb la qüestió de l'hostaleria, en francès diu hoteleria i restauració, perquè seria més que tot escola d'hostaleria, i en aquest cas el Greta de l'Odi de Pirineus Orientals, juntament amb l'Institut de Liceu d'Argelès, participa en un viatge d'estudi i també rebran companys i col·legues de l'Escola d'Hostaleria de Palma i de l'Escola d'Hostaleria de Barcelona. I aquest intercanvi de joves aprenents i de formadors, la idea és que hi hagi intercanvi de metodologia, intercanvis també de dietes o de receptes, no? I cada jove anirà a Palma, en aquest cas, el 6, 7, 8 d'octubre, presentar una mica el que han après durant l'any passat, i faran una mica un concurs, o en tot cas intercanviaran el tema de la setmana d'octubre, tapes, i quan rebran a l'abril de l'any que ve o al febrer de l'any que ve a Argelès, també decidiran, no? És una mica un intercanvi de formació, de formadors, i per fer promoció de la dieta mediterrània.
1: Molt bé, doncs Xavier Bernat Sanz, secretari general de l'Euroregió a Pirineus Mediterrània, moltes gràcies, com cada mes, per atendre'ns.
0: A vosaltres per convidar-me.
2: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: tota la nit per tu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. Alenyà, 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Esperem que passeu un bon diumenge amb Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Bon dia, sóc a casa del Pere Figueres. Avui parlarem de la seva relació amb la Terra. Aquesta relació, des de quan la tens, Pere?
4: Des dels 14 anys.
3: Sí, explica'm això una mica.
4: El dimecres, no, abans del dijous, que no anàvem a l'escola, sí. Anàvem amb el meu pare a Podor. I és una cosa que m'encantava, anar amb el papà a podar la vinya el dimecres, el dijous. I a escola no ha estat massa bo per jo a l'escola. Només escoltava els ocells a fora i mirava sempre per la finestra. No escoltava pas el professor. I als 14 anys vaig passar el meu certificat d'estudi, que vaig obtenir, i els meus pares van decidir de posar-me 2 anys seguits a l'Escola d'Agricultura de Ribes Altes, que en aquest moment hi havia els nens d'un banc i les nenes de l'altre. I vaig aprendre més o menys el tractor, la mecànica del tractor, les apers, a treballar manualment, al podar, la vinya, els arbres, durant 2 anys. I vaig, als 17 anys, vaig treballar amb el meu pare. Era com l'obrer del papà. I anaven a treballar a la vinya junts. I en aquests moments, si vols fer un lligam amb la literatura, la meva mare, que era un intel·lectual de nota, me posava sota el coixí un llibre cada nit. I al matí em deia: l'has llegit, el llibre que t'he posat? Dic: no l'he llegit. El llegiràs a nit.
3: Un llibre en francès o en català?
4: En francès. I fins i tot vaig començar a llegir en Baudelaire, en Verlaine, en Prévert, tots aquells autors francesos. I un dia me va posar un llibre en català, que era del Joan Amada, ai, com se deia. No recordo pas el títol. Era un llibre del Joan Amada. I vaig adonar-me que sabia llegir el català, sense haver-la après. Només a sentir a casa, al carrer, els meus pares parlaven català entre ells, però nosaltres ens parlaven en francès. Però al carrer, al bar, o sigui, hi havia la llengua permanent. Els avis, amb tothom, parlaven català. I vaig començar d'escriure un poc més tard. En francès primer vaig escriure.
3: Què vas escriure? Poesies?
4: Poesia,
3: cançons?
4: Sí. Poesia o, com se'n diu, són narracions, coses que me passaven pel cap. I un dia me vaig posar a escriure al català. I en aquest moment et donaven cursos de català al poble de Pontellà, al vilatge, i on hi anava amb la meva dona, m'havia casat ja en aquest moment, i vaig aprendre més a utilitzar aquesta llengua de manera literària. I tot això era lligat amb la terra, perquè m'encantava tenir d'una banda la llengua que parlaven els avis i d'altra banda una imaginació que em venia sense massa forçar, era pas tampoc massa, però començava de fer versos.
3: I el vocabulari que tenies de la terra, de la vinya, era en català, no?
4: Sí. I doncs això, el lligam entre la casa, la mamà, el pare, la vinya, parlava en català.
3: I la guitarra? Com vas començar a tocar la guitarra i a escriure?
4: L'any 1964, me'n recordo perquè val la pena de dir, vaig caure dins d'un pou.
3: Ah.
4: I abans de sortir del pou, que era tocant de casa, i el meu germà, Ainat, no sé d'on sortia una guitarra. No sé d'on la sortia, mai no sé d'on l'havia dreta. I quan no la tocava, jo la veia i vaig començar a tocar la guitarra del meu germà. I vaig aprendre, doncs, tocar el Brassens primer, més tard els de los Bocarna, i com als anys 65 o 7, me recordi pas, en Lluís Llach comença a cantar. I tinc un disc de Lluís Llach a casa. Me regalen un disc d'en Llach. I començo a cantar l'Estaca. Sense massa forçar i feia pas els acords com calia, però m'adobava així. I va començar aquí.
3: I això d'una manera personal, o ja amb amics, o, bueno,
4: primer,
3: per exemple, amb el Joan Pau Giner...
4: Això va ser una mica més tard. Primer vaig fer a la casa de la meva mare, abans que em casessi, això, una mica abans, el Granier de Poeta. A la casa hi havia un graner i ens reunien amb una ampolla de vi, o dues, i ens llegien poesia, en català i en francès. En res més tard, als 17 anys, això devia ser, 17-18 anys, abans de partir a l'armada, el Joan Pau Giner havia telefonat a la meva mare, perquè havia pas el mòbil a l'època, que passaríem a cercar. Va venir a cercar amb mobileta i vam anar a cantar al Barcarès.
3: De Puntellà al Barcarès.
4: De Puntellà al Barcarès. I després amb el Joan Pau hem fet un lligam molt important, molt afectiu, molt amical, i vam fer molts concerts junts. De cop hi havia pas ningú, de cop cantaven per 4 persones, de cop per 10, però ho fèiem.
3: I què cantàveu? Cançons vostres?
4: El Joan Pau cantava cançons en francès, jo cantava en Brassens i el Raimon. Raimon, sí. Una mica de Raimon. Començaven així.
3: Hi ha una altra dimensió de la teva vida, que és la dimensió artística. Parla'm del que fas, de la teva passió per l'escultura, però una escultura molt particular.
4: Amb els taps.
3: Ai, explica'm què és això i què fas.
4: Abans, passat el sopar o el dinar, sempre feia amb el tap del cava, amb el ferro, feia un personatge. Bo. I un dia em va venir la idea d'agafar un ganivet i d'escoltar el tap de suro. I vaig començar a fer personatges, petitons. Després em vaig posar un tap sota d'un altre, un altre, un altre, un altre. I els vaig posar al cim d'una canya. I vaig anomenar això els canyataps. Una canya i un tap. En homenatge al poble canac que demanava la seva independència.
3: I amb un joc de mots.
4: I amb un joc
3: canya,
4: de mots.
3: Canya, taps, canac.
4: Sí, sí, sí. I vaig, en vaig fer molts, ara no en faig tant. Te demostraré l'últim que he fet. I sí, és una cosa perillosa perquè m'he tallat el dit moltes vegades, corrent a l'hospital per fer punts, però m'ha sempre agradat.
3: I és una passió constant o de tant en tant?
4: Abans era una passió constant. Ara fa uns anys, com que hi ha la música, l'escriptura, me faig vell, la dona, l'endreça, la casa, i tot això ho faig menys. Però encara he començat un fa molt poc.
3: És una tasca més d'hivern o més d'estiu, de primavera, o no hi ha cap relació?
4: Bé com bé. Bé, si no sé què fer, per exemple, ara, i que tinc al cap una idea, vaig al taller i provo. Després ho puc deixar durant 2 o 3 dies i tornar una tarda o una nit. O al matí quan m'aixeco, perquè la nit he somiat d'un rostre, d'una idea, i torni a posar. Però el més seguit, és veritat, fa uns 4 o 5 anys enrere. Ara no tant.
3: Parlem de la teva música i de la teva cançó. Sempre has sigut un home molt acurat, per exemple, a nivell del so, dels instruments, dels acompanyants. I quina relació veus entre la teva manera de tocar en públic i la terra, la comarca, el vilatge, el país i la llengua? Quina relació fas?
4: Afectiva, amorosa. Els meus primers concerts, me'n recordi, per exemple, anava a la passejada del poble amb la guitarra i totes les nenes me venien a veure i els altres eren gelosos i me tiraven tomates. I doncs, anant així, l'escriptura me va començar de prendre realment el cap, i quan vaig començar a escriure en català hi havia una relació a la terra, segur. Tinc al cap una vinya a l'hivern o d'altres que no me'n recordo. I tot això anava lligat perquè el meu sistema intel·lectual és molt estret. Som pas d'un intel·lectual.
3: Això ho dius tu?
4: No. Soc pas un intel·lectual. Soc un manual i un pensador. Però intel·lectual no. És altra cosa. Però la relació entre les mans per tocar la guitarra i tocar la vinya amb les estisores o el pic o el que sigui, sempre que hi ha una relació. La meva manera de tocar, una mica més lleugera, més feminista, diria això, més tendra, més posada, per marcar el descans entre l'esforç i el repòs, i l'activitat forta. Sempre he pensat que el pensament és molt important del dirigir, del construir, dels, si t'enganes de camí, tornar a recular i marxar a un altre camí. Fas perseverar una cosa que no hi arribes. Canviar molt el mot, la frase, la nota. Una mica com la vinya fa les seves etapes de creixement. Hi ha l'hivern, la primavera, l'estiu, i tot això segur que és lligat a la meva personalitat, al meu manera de sentir les coses, de rebre el que la natura me dona o que un llibre me fa descobrir. Anar pertinentment cap a la bellesa, la meva.
3: Sí, en B baixa.
4: En B baixa, sí. I això.
3: És a dir que és una filosofia de la vida i també un agraïment a aquesta terra.
4: Sí, sí, sí.
3: I tornem a això de la terra. Entre les cançons teves que has cantat fins ara, quina és la que immediatament te ve a la ment i relacionada amb la terra, amb els arbres, amb la fruita?
4: Tinc al cap una vinya a l'hivern, o d'altres, però ara no les tinc al cap. Però és veritat que hi ha una relació sentimental i naturalment intel·lectual, intel·ligent, intel·lectual. Escrivir el que veia, el que sentia. No podia pas pensar en un altre país o que és un permaianat o...
3: Tinc una vinya al cap, però si la tens al cap, ja no la veus. És a dir, que quina importància té per a tu l'absència, justament, com a font d'inspiració? L'absència de l'amada, l'absència de la terra, de la llengua, del país.
4: L'absència és una manera de fer funcionar el pensament, d'anar a la recerca del que... o com faig un canyatap. Quan comenci a escoltar, no sé on vaig. Però la matèria primera t'aporta el que has de fer de segon. Vas fent i l'objecte o el pensament et dirigeix cap a un resultat. Per això cal ser molt atentiu, molt dret a vegades, i sobretot no s'ha de renegar res, de dir això no val i ho tirar. No, tot val. Ho podem pas fer així, ho posem aquí, agafem això, tornem a escoltar aquí, o escric això no val, ho guardo, i torno a escriure una altra frase. Així va anar.
3: Bueno, moltes gràcies per aquesta conversa, que agradarà, estic segur, als nostres oients. Que tinguis un bon dia.
4: Bon dia a tu,
3: Pere.
4: Bon dia a ti.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
1: Radio Arels, a Sant Pere dels Focats, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
3: Ramon Gual.
2: Enric Balaguer.
3: Una vegada el primer festival engegat, ja es van donar compte que això no ho podien parar. Vist l'èxit que va tenir tot això, es van donar compte que no podia parar. Llavors, d'un costat, l'església i tot això, perquè van tenir de treure tots aquells cables, tots aquells plom, tot això. L'any després van ser reticents a tornar-ho a posar. Segona cosa, no era més Bach, perquè hi havia hagut una polèmica també, una polèmica, els oficials francesos deien que haguessin pogut fer per un músic francès. I Bach era alemany, sortien de la guerra, sí. Els hi feia pena que el primer músic que era honorat aquí fos un alemany. I en una cèlebre reunió hi va haver algú que va dir, emprenyat fins aquí dalt, de què posaven, retreien sempre que Bach era alemany i que no era francès i que això i que allò, els hi va demanar si Jesucrist era francès. Hi va haver un silenci de mort i tothom va callar i no van dir res més, perquè eren tot gent d'església.
2: Parlem del segon festival.
3: Llavors, a partir del 51, es busca un altre lloc, mm-hmm. I ben entès, llavors es pensa Perpinyà. Sobretot, que hi ha una cosa de la qual no n'hem parlat, perquè sembla ser que no interessa a ningú, sinó que l'any 50, a part del festival de Casals, hi ha altra cosa. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca. I en aquells Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca, Pau Casals és president. És president del jurat, amb Josep Sebastià Pons, que és secretari. Llavors això té un altre èxit diferent, sobretot que la reina del festival és la filla de Pompeu Fabra. La reina dels Jocs Florals d'aquell any és la filla, és la Dolors Rahola, filla de Pompeu Fabra. L'ambient, el marc del Palau dels Reis de Mallorca, fa que no troben altra solució que de fer-ho allà l'any 51. I llavors ja això té un èxit enorme, una gentada boja, és pel prestigi del lloc i pel prestigi de la gent que són en el jurat, hi ha Manel Serri Moret, hi ha l'Enric, hi ha Josep Corredor, en Josep Maria Corredor, que fa de secretari d'escriptura. A partir del 51, cada any hi ha un festival. Cada any hi ha un festival, 52, 53, 54, 55, cada any hi ha un festival. Casals es manté sempre a Prada, perquè viu amb la senyora Capdevila, amb la fresquita Capdevila, i viuen allà on és ara el cant dels ocells. I l'any 55 mor la fresquita Capdevila. Llavors, en aquest moment, Casals se'n va a viure un temps a Molitx, on unes germanes belgues li havien trobat un arrendament en un pis a l'establiment termal de Molitx. Viu allà. I llavors arriba la Martita. Arriba la Martita, que ve com a alumna, però que és de Puerto Rico, i que és el lloc de la seva mare, Puerto Rico. Llavors hi ha doble convivència de cosa. I en aquell moment, cal dir el que és també, Casals té problemes amb la família. Té problemes amb la família perquè té una pressió boja de la part de la seva família, és a dir, el seu germà, sobretot, i les filles del germà i la mainada del germà. Però això és un altre tema, és un altre problema, i Casals arriba un moment que en té per damunt de les orelles i quan se li proposa de marxar a Puerto Rico se'n va.
2: A partir de quan el festival se diu Pau Casals, o Pablo Casals, perdó?
3: L'any 50. Se diu Festival Pablo Casals en l'honor de Bach, perquè l'any 51 és Mozart, cada any és un tema diferent, però és sempre Festival Pablo Casals. I se'n diu Festival Pablo Casals, reglem el problema. Se'n pot pas dir altrament. Perquè quan Casals va firmar els seus primers contractes, amb la casa de gravació dels discos, a la casa Philips, va firmar el seu nom de quan va néixer, que li van posar Pablo quan va néixer. I quan els catalans del sud et diuen, home, com se fa que encara li digueu Pablo? I jo els hi contesto, sou vosaltres que li heu posat Pablo. És l'Ajuntament del Vendrell que li va posar Pablo. Som pas nosaltres, sou vosaltres. I quan que va firmar el seu primer contracte amb la casa Félix amb el nom de Pablo, ha quedat sempre una marca registrada. Se li diu Pau en els llocs de Catalunya i en els discos que no ha fet la casa Félix. Però els altres és sempre, el label és sempre Pablo.
2: A partir d'un moment viu a Molig i és aquest moment, doncs, com has dit, que decideix de marxar a Puerto Rico.
3: Sí, l'any 55.
2: L'any 55.
3: A la mort de la Fresquita, un poc temps després, se'n va amb la Martita.
2: I tornarà a Prada per als festivals?
3: Llavors tornarà a Prada cada vegada que tindrà l'ocasió, que hi ha un festival o que hi ha alguna cosa que li permet de venir. Però llavors la seva vida en aquell moment ja és més... ja és més fora de Prada. Pensa que l'any 55, per exemple, se li va proposar de ser president de la Generalitat de Catalunya. Entre d'elles li va proposar. Jo tinc tota la correspondència i tot això, perquè em feien intervenir el meu pare perquè digués que sí, i en Casals sempre els hi va dir que no. Els hi va dir que no, que no i que no, que ell era un músic, que ell no era un polític, i que llavors, entre d'elles, després d'haver fet aquesta temptativa de fer acceptar en Casals de ser president de la Generalitat, va ser entre ells que va ser elegit. Però llavors en aquell moment hi va haver un comitè que es va presentar perquè fos el candidat al Premi Nobel de la Pau. Hi va haver un comitè Casals pel Premi Nobel de la Pau. I llavors tampoc va anar més lluny. L'any 79 va fer les primeres declaracions a l'ONU, allà amb el català, i els hi va explicar que era el primer país que havia tingut un parlament, allò, i no s'ho creien, perquè els altres reien. Quan els explicava això, tots estaven rient, dient, sí, bon home, explica això, però no és veritat. I era veritat, perquè era el primer parlament de l'Abat Oliva, i era de Toulouse. I
0: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you. The end.
2: Manuel, saps quan és l'última vegada que en Pau Casals va venir a Prada?
3: Jo el que et puc dir que el meu pare va morir l'any 64 i l'any 64 ens va venir a veure a Perpinyà. Va venir a veure la meva mare, quan el pare havia mort, i després, quan venien els festivals, el vaig veure la Martita, però no et puc dir ara quin any era, perquè venia, anava a Suïssa, anava a Zermatt, tornava a venir, tornava a marxar, i no tenia res més a Prada. No tenia lloc on anar. Quan venia anava a Molig.
2: Ramon Gual, moltes gràcies per aquest testimoniatge, aquestes aportacions. Moltes gràcies, fins una altra. Era la 12a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Ramon Gual.

0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dedicada a les associacions et al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles, spectacles per a infants i molt més. Valeur en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca. El programme complet à le département 66.fr.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Un dia, en Ramon Gual, el fill, m'envia un missatge i em diu: conec una dona de 84 anys que canta amb jo a la coral del campanar de Colliure, que ha treballat tota la seva vida amb les anxoves i que té una gran memòria de la vida i de la gent de Colliure. És defensora de les tradicions i es diu Janina Malar. Janina, bon dia.
5: Bon dia.
4: I gràcies de m'acollir a casa vostra.
5: Em va molt bé.
4: Gràcies també al Ramon Gual.
5: Sí, sí, eh? Això mateix, perquè sense en Ramon no us coneixeríem.
4: El vostre director,
5: sí,
4: del campanar, eh? Sí. Abans de començar m'heu explicat que anàveu a cantar amb molta passió.
5: Jo tinc una grossa passió. Si sí, coneixeu l'emissió, veieu de Michel Drucker a la tele, que diu: vivem en dimanche. Jo, quan me vaig de la repetició del dijous, dic: vivem en jeudi. Perquè jo m'agrada, sí, molt. Jo hi vaig... M'ha mancat molt con aquests dos anys, sí, d'on vas cantar. Sí. Me ara he reprès i el 2 de desembre anem a fer un concert pel Teletón, sí, al temple de Colliure.
4: D'acord.
5: Hi ha dos anys l'hem fet també, per recoltar sous pel Teletón. Molt
4: bé. Sem al vell Colliure aquí, no?
5: Sí, aquí és el vell Colliure. El més vell és un poc més alt, que se'n, sí, diu el Mugué.
4: Sí.
5: Voilà. Aquí és el vell Colliure.
4: Sí.
5: Després hi ha el Portavall. No sé quin és que ha vingut primer, el Portavall o aquí, no sé. Això és en Pere Mateu, que us ho heu bé
4: el Pere Mateu,
5: explicat.
4: Sí. Sí, sí, sí.
5: Aquí és el vell Colliure, sí.
4: Coneixiu tothom de Colliure, vos?
5: Pràcticament tothom.
4: Perquè jo he vingut diverses vegades per fer aquesta missió, tant a Colliure com al Rimbau,
5: sí,
4: i coneixiu a tothom.
5: Que són veritablement de Colliure, sí, sí. Després hi ha molta gent que ha vingut de voilà, que s'estan aquí, que no parlen català i, sí, i que coneix, que diu bonjour, bon, sí, dia, parlin tothom. Sí, sí, sí. Són una persona de parlar sempre.
4: Això m'ha avisat, m'ha alertat. Pensa que sóc una xerraire,
5: Molt, són xerraire, fora. És això, me cal arrestar quan parli massa.
4: D'acord.
5: Ramon Déu calla. I doncs, de Colliure, sí, coneixia el Tit Balofi, que havia tingut 100 anys,
4: sí,
5: el mes passat,
4: sí,
5: i hem encantat per ell.
4: Aquest que fa les maquetes.
5: Sí, li hem fet una bonica festa, sí, la Meri li ha fet una festa, nosaltres hem cantat, i el dia d'octubre que hem cantat pel carrer, hem anat a cantar davant la seva casa.
4: D'acord.
5: Oh, que era content, molt, sí, content. Sí. Voilà.

0: Janina Malar, parlem doncs de les vostres famílies, per veure quins són els vostres orígens.
1: Sí.
0: Teniu tres padrins de Colliure i un de Portvendres.
1: Això mateix.
0: La de Portvendres, perquè és una padrina,
1: paternal,
0: del costat
1: paternal.
0: Pare, eh?
1: Sí.
0: I els altres són els tres
1: de Colliure.
0: Comencem parlant doncs dels Malar, doncs,
1: sí,
0: costat pare, el padrí doncs de Colliure,
1: sí,
0: i la padrina de
1: Portvendres,
0: eh?
1: Això.
0: Què feien aquests padrins?
1: El meu avi era pescaire.
0: Pescaire.
1: Sí, i la meva avi tenia molta mainada, se cuidava de la mainada, anava a cercar la gent i la maçana per fer foc,
0: sí,
1: se cuidava de la mainada. Mm. Jo l'he sempre vista vestida de negre, perquè el meu avi no l'he conegut, s'ha mort el 1926 de les suites de la guerra, doncs no l'he conegut, però ella sempre ha estat vestida de negre,
0: sí,
1: amb la roba fins a baix, sempre, però era una dona per jo tan brava.
0: Sí.
1: I s'estava, escolteu quina cosa, a dalt d'aquest carrer, fins a dalt de tot.
0: D'acord.
1: I jo cada diumenge a la nit anava a menjar a la seva casa, i quan era ja adolescent, eh?
0: Sí.
1: Ja tenia, no era casada. I doncs anava cada diumenge a la nit i em deia, què vols menjar, nina? M'ho deia en francès, parlava francès. Què vols menjar? Jo li deia, fes-me espaguetis amb molt de formatge que fa fils.
0: Que fa fils.
1: Sí, i a face de la seva casa hi havia una espisseria, una que venia, i me raspava el formatge,
0: sí,
1: i la meva avi em feia això i parlava. I me recontava la seva vida de quan estava casada. Ho puc dir, tot
0: sí,
1: això? Se va anar als pescaires de Colliure, se'n van anar a Algeria amb les barques per mirar de pescar més que aquí. Doncs ella, la seva gent de Provendres, ja hi eren quan l'ús de Colliure, la meva vida de Colliure, hi van anar i se van trobar allà, se van fer amics i van casar la meva avi que tenia 16 anys, l'he de Provendres, amb el meu avi de Colliure. I a 16 anys se va casar a Algeria. 16 anys.
0: Ja.
1: I ja tinc els documents que
0: sí,
1: m'he fet recerques i tinc els documents oficials. I doncs, després va tenir una nina, després ha tingut un nen que se va morir i era a Surcouf. I després han entrat a tornar a França, no hi havia massa pesca, massa pescadors allà també, doncs han tornat a venir cap aquí.
0: Quants anys hi van estar a Algèria?
1: 4 o 5 anys.
0: D'acord. I havien anat a Algèria amb la barca?
1: Amb la barca. Tots, força, molts pescaires de Colliure, amb la barca. I doncs era a Surcouf, que més se deia Entaillà, el viatge.
0: Sí.
1: Entaillà. I doncs se va casar a Entaillà. I els havien donat casa per s'allotjar i un bocí de terra que se feien llegum. Se feien la verdura per completar. I després no ha marxat, han tornat a venir cap a França i després ha tingut molt mainat aquí.
0: D'acord.
1: Ha tingut després un altre... El meu pare va ser el de Bandaguer. 6 mainades.
0: I el vostre pare va treballar a la fàbrica Nobel de Polilles?
1: Sí, però abans havia fet d'altres coses. Doncs va fer carboner, va fer la llenya, feia les vinyes també perquè tenien vinyes,
0: sí,
1: a la meva família, treballava a la vinya del meu avi, i després es va decidir de vendre glaça, que li ha trobat a fer qualcom, i voilà, li va comprar un camió, era gris, me recordo, un Peugeot d'abans, un furgon, voilà això, i anava a cercar la glaça a l'Esteve a Perpinyà, a la nit, a les 4, i a les 6 i mitja, 7, era a casa, anava a fer el parquins amb la meva mare per veure la glaça al forestès.
0: Sí, sí.
1: I jo, la gent venia a casa i jo venia a la casa. Després d'això, la gent va tenir frigors, això també va caure l'aigua.
0: I la gent comprava un bocí, no?
1: Un bocí, sí, un bocí, sí, que feia 8, 5 quilos, perquè la barra antiga feia 40 quilos. I en feien 8 trossos. I doncs 5 quilos cada tros calia picar amb un picaglaça i 19 anys M'ho calia fer tot això.
0: Sí.
1: D'on calia... Bon.
0: I calia comprar cada dia un bocí de glaç, perquè això no durava pas gaire temps, no?
1: I no, era glacieres petites, era pas com un frigó. Voilà. Doncs això, cada dia venia la clientela de Colliure i també els tibans que s'estaven a allotjaments i ell que anava cap al Campins amb la meva mare. I després... Després va anar a Polies, doncs, ho veieu abans, a Polies.
0: No,
1: a
0: Polies, a la novel·la, abans,
1: a la novel·la abans.
0: Sí.
1: És quan tenia cap als 12-13 anys jo, que treballava a Polies, i era, cal dir, era comunista a fons, i eren tres. I quan van fer una greva, tots li deien, ale, Janó, ves, deia Janó, ves, ale, anem, funcem, funcem. Bé, ells se retiraven endarrere i quan la greva se va acabar i bé, ja no va ser fotut de fora i els altres van continuar. El van trair d'usque.
0: El van trair,
1: voilà.
0: Sí.
1: I doncs se va quedar sense treball i és aquí que va cercar a fer coses, altres coses. Ha fet moltes coses d'aquí i d'allà. I després, doncs, se va posar Marella.
0: D'acord, tenia un camió també que anava a vendre peix,
1: amb,
0: no?
1: Amb el mateix camió de la glaça.
0: D'acord.
1: S'havia associat amb un home de Tolosa, perquè tenia un germà que tenia una companya de Tolosa, i el seu pare li va dir, tens, podrien associar. Doncs se van associar tots dos, i anaven a portar la sarda.
0: Sí.
1: Doncs hi havia l'usina de sarda aquí, a Colliure.
0: Sí.
1: Les dones posaven la sarda en les caixes, i ell carregava... la nit i anava a portar això el dia a la Rochelle.
0: A la Rochelle, eh?
1: Sí. I quan a la Rochelle hi ha hagut massa sarda, i ve aquí ha caigut l'usina. Voilà. I l'usina de sarda era aquí al parquing on hi ha, quan arribeu al del Crist, aquí és el parquing del Pescallers.
0: Janina Malar, parlem ara de la família costat mare, doncs els avis de Colliure. L'avi tenia vinyes i era negociant de vi.
1: Sí.
0: I feia un vi especial, no?
1: Sí, era un vi que és un rancio.
0: Se
1: deia rancio, era per fer salses, era molt fort.
0: Sí.
1: I per la salsa, per fer la salsa a l'americana, la llagosta, que se feia a l'època, era més abarat que ara. Doncs se feia la llagosta amb això i n'importa quina salsa amb vi, se posava un beire de vi de rancio. Doncs venia aquell i també feia rots, però no rosat ni blanc, això no, mai.

0: Avui faig memòria a Colliure amb Janina Malar. Ja sabem que dels quatre avis, tres són de Colliure i una és de Portvendres. Ja sabem altres coses, com per exemple que els avis, per part de pare, es van conèixer i casar a Algèria quan havien anat alguns pescaires de Colliure a pescar a Algèria, perquè allà pensaven que es guanyaria millor la vida.
1: Sí, és això.
0: Vos naixiu a Colliure l'any 37.
1: Sí.
0: I seu poc temps a Colliure, perquè de fet creixiu amb la vostra tia a Seta.
1: De petita a Seta, fins a les 9 anys.
0: Fins a 9 anys.
1: Sí.
0: Doncs viviu a Seta, aquests 9 anys aneu a escola a Seta.
1: Sí.
0: Quin record teniu de Seta?
1: Oh, un record que no podeu imaginar.
0: Sí?
1: I vas tornar molt temps després, 46 anys després, no hi havia mai tornat, 46 anys després, amb el meu home, a Renvi Bursat, però bé, bueno, això és una altra història, hi van anar i es va agarrar al canal i diu que el demanar, no demanis res, jo sé. Tot dret vaig anar a la meva casa on m'estava. I ho vaig trobar tal com ho havia deixat, el mateix. La casa, al face, al terreny on hi havia això per la guerra, les tranxades per la guerra,
0: sí.
1: I tal igual, la casa i tot això, i a baix del carrer hi havia l'hospital. I me va fer una cosa, perquè semblava que hi havia partit ahir,
0: sí.
1: I feia 46 anys.
0: Sí.
1: I després van canviar de carrer, i m'estava al carrer, d'on van hi havia el carrer d'en Jorge Brassens. Jo era al carrer Aragó, se deia, i darrere hi havia la meva escola. Doncs hem anat a veure la meva escola, i quan he anat a mirar l'escola, el mateix.
0: El veu conèixer, Brassens?
1: No, jo l'he pas conegut, però pensi que el meu cosí, que tenia a pobresa el seu atge, feia cops, com se'n diu, de coupandable, en francès.
0: Sí.
1: I després en Brassens se'n va anar, i el meu cosí se va quedar a Seta, ben entès, i s'és mort a Seta, pobret. Però pensi que ell l'ha ben conegut. El company, si hi havia 4 o 5 anys de diferència, no feia res, com encara ara.
0: Sí.
1: Voilà. Doncs pensi que ell l'ha ben conegut.
0: Janina, 9 anys a Seta, amb la tia, quan torneu a Colliure, els 9 anys, parleu pas català?
1: No. Pas de català, res de català. Me tenia un germà petit que tenia 2 anys.
0: Aquí Colliure, ja.
1: Sí, aquí Colliure, era el darrer de nosaltres, eren 4. Jo era la sola nina, eren 4. I ell tenia 2 anys i pobret no parlava que català, perquè la casa, avui ja parlava català als seus parents. Me quan anava pas encara a escola, no sabia parlar francès. I doncs ell, a força de l'escoltar, no sé com s'ha passat aquesta cosa, perquè això puc pas ho comprendre, que ell a 2 anys hagi comprès el francès i jo el català, i que hem parlat, i com sempre ens sembla que ens trobem amb gent, de com fem una festa amb gent que no són de casa, són amics, no podem fer altrament que de parlar català.
0: És una història ben curiosa.
1: Sí.
0: El vostre germà més petit,
1: sí,
0: de 7 anys de diferència,
1: sí,
0: és ell que us ha après a parlar català.
1: Això ho comprenc pas, no comprenc com s'ha fet. Perquè jo a casa no...
0: Espontàniament ho heu fet, no?
1: Sí, segur.
0: Ell parlava català i vos francès.
1: I no sé si me feia repetir les coses jo també. No sé, no me recordo d'això.
0: Sí.
1: El que sé és que els parents parlaven que català entre ells i els meus altres germans.
0: Sí.
1: Amb jo com m'empresa a casa em parlava en francès, jo em parlava pas català sempre, no parlava que amb el petit. I la meva tia que m'ha fet venir grossa, ella també parlava català amb el seu home, però quan eren amb els infants parlava en francès.
0: Sí.
1: Doncs el català no sé com s'ha reixit a l'aprendre.
0: Doncs 9 anys a Seta, i el 46, torneu a Colliure, però en aquest moment a Colliure la gent al carrer parla català.
1: Sí.
0: Això també us ha ajudat,
1: suposi. Segurament, perquè la mainada pensi que recullen rebent. Sí.
0: D'acord.
1: Penso que és això. Perquè la gent a la nit se posaven a fer un rotllo, parlaven català, la mainada era aquí, ho veien tot, recollien. Sí. Segur que és això també que m'ha ajudat. Sobretot el meu petit germà. Sobretot.
0: Sí. I quin record teniu, doncs, de Colliure? Ja teniu 9 anys, el 46, arribeu aquí. el Colliure dels anys finals del 40 i 50. Quin record teniu?
1: Aquí, bé, aquí vaig a escola, aquí a l'escola que tenim aquí,
0: aquí al costat,
1: que veia, ara l'han refeta nova, sí. M'he arribat aquí al costat, i doncs s'han fet l'escola aquí, sí. I a 14 anys i bé, haguessin estimat anar a l'escola, la gent, la família no tenia sous, sí. Per m'enviar al col·legi. Doncs he anat a treballar.
0: Hi arribarem, perquè fareu durant 2 anys aprenent de costurera,
1: això.
0: I després, a cap d'aquests 2 anys, entrareu a treballar a

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Genina Malat, m'agradaria parlar un poc del Colliure de finals dels 40 i dels 50. Suposo que la mainada ajudava amb el que podia,
2: sí,
1: a la família, no?
2: Pensi que tothom feia així, sí, eh? Perquè tothom era pobre, que la pesca no reportava guaire, sí. I hi havia molt de pobres a Colliure. I doncs la mainada treballaven on podien, sí, i donaven els sous a la família per ajudar.
1: I, per exemple, sé que amb les companyes anàveu a Portvendres a peu,
2: sí,
1: eh? Sí, a arremassar taronges,
2: sí,
1: que havien caigut del vaixell, no?
2: Sí, se'n deia balanceles, eren pas grossos vaixells,
1: sí,
2: eren balanceles més grosses que les barques de catalanes.
1: Que venien d'on, aquestes taronges?
2: I venien del Marroc, o venien d'Algeria, segurament, sí, segurament. I quan desbarcaven aquestes taronges que eren dins de caixes, que eren, veieu, escardades, no sé,
1: sí,
2: que avui hi ha taronges entre la barca i el què? I nosaltres no es podien de planer. Amb les mans repassaven les taronges, tenien una falda, sí, posaven a la falda i tornaven cap a casa a portar les taronges.
1: Sí.
2: I sempre feia una cosa que portaven a casa.
1: Sí, sí. I per jugar, sé que al Castell Reial hi anàveu a
2: sí,
1: jugar, no?
2: Sí, anaven a jugar al Castell Reial, ens amagaven ni les oblietes, sí, dins de túnels que eren negres, que ens feien por nosaltres mateixos.
1: Us deixaven entrar al castell?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. En aquesta època, no sé qui és que se cuidava, i nosaltres hi anaven a ens amusar, i això em recordo, hi havia grilles que aquí era de les oblietes, atenció, no passeu aquí que haureu de dir.
1: Era perillós, doncs,
2: sí,
1: anar
2: sí, era
1: al
2: perillós
1: castell.
2: Sí, sí, bé, bon, tenien l'habitud, feien, sí, atenció, però quan un cridava que resonava aquí de dins, no feien por, ens feien por nosaltres, sí, mateixos, bé, ens amusaven,
1: sí,
2: ens amusaven simplement. Sabeu amb què nos amusaven pel carrer, està bé? El ferrer nos havia fet una barra de ferro planera que tenien amb la mà, era prou llarga, i a baix de la barra hi havia un ganxo i posaven una boata buida de conserva que feia bruts i baixaven del carrer, és on estava el carrer del Sol. Del carrer del Sol a dalt fins a baix del carrer amb aquesta boata i feien un bruts i el primer que arribava avall i m'havia guanyat, res, m'havia guanyat,
1: sí,
2: no costava anar res i ens amusaven amb poca cosa.
1: Anava al Castell Reial, però també anava a Consolació,
2: sí,
1: o a Sant Elm.
2: Sí, a Consolació hi anaven sempre el 16 d'agost, això ha estat sempre.
1: Sí.
2: Hi anaven també de cops de fer l'espartineta, com deien.
1: Amb la família, això?
2: No,
1: amb els companys.
2: Amb els companys, sí, sí. Anaven a peu, sí, era per lluny. La família deixava els infants lliures,
1: sí,
2: i no se passava res,
1: sí,
2: d'on anaven. L'espartineta se feia el dia de Tots Sants, un l'endemà. El Bolanger nos feia un pa especial que no sé com se deia, això no m'ho recordo. I em portava aquest pa amb un bocí de xocolata i anaven a menjar a Consolació i ens amusaven. I a Consolació ja tenia una amiga que tenia, se cuidava de tot. Hi havia un petit bar d'aquí al costat de la capella, hi ha una porta, aquí era un petit bar. Quan la gent arribava els hi servien limonada, coses així. I jo anava força a Consolació a jugar aquesta amiga, que s'estava allà i anava a escola a Colliure.
1: I la relació amb el mar, aquí a Colliure, la mainada, hi anava a banyar-se,
2: sí,
1: pujava,
2: sí,
1: les barques, no sé.
2: Sí, a les barques, quan hi havia les catalanes, que eren amagades a la surra, i eren amagades en un trull, hi havia la corda, ens sentaven sols de la corda i ens abalançaven aquí. Bon, cauien sempre, ens amusaven aquí. I també anaven a nadar, també. I jo he après a nadar petita a 7, ja hi havia la mar, doncs quan he vingut aquí sabia nadar, i de la Valeta, que sabeu on és la plaja de la Valeta,
1: no.
2: La darrera, entrant cap a Provengues, hi ha un hotel de la Valeta, abans hi havia una plaja, i anaven nadant a Sant Vicenç, però al debut no podien anar sols, hi havia un home amb la seva barca que ens seguia.
1: Ens acompanyava, sí.
2: Ens acompanyava. Fins a Sant Vicenç, tornàvem a venir a peu, en corrent, per la passarel·la, tornàvem a la plaça, ell havia tornat a la plaça i tornaven a... I hem après així a fer la travessada, perquè després no teníem més por. Un cop ho veia, sabien que hi havia profundó, però sabien que calia fer atenció i nedaven fins a... Aquí tenia 10 o 11 anys, era joveneta.
1: Éreu atrevits, quan éreu mallatges.
2: Sí. Primer aquest home va ser brava de nos aprendre. Veieu l'oncle d'en Mateu, no me recordo aquesta vaca quina era. Era gentil perquè anava a nos acompanyar i tornava a venir. I nosaltres en corrent tornàvem a muntar.
1: Molt bé.
2: Era molt bé això.

0: Avui faig memòria a Colliure amb Genina Malar. Ja sabem moltes coses, ja heu avançat abans que us cal treballar perquè sí. La família necessita sous,
1: sí.
0: I als 14 anys us poseu, doncs és l'any 51, com aprenent de costurera.
1: Sí.
0: Voleu aprendre el mestier?
1: Jo no volia això.
0: No volia per això.
1: Això. Ah. És que a l'època ja se començava a donar les al·locacions familiars i calia fer un certificat de CAP.
0: Sí.
1: Com diuen ara, sí. El CAP donava dret a tenir les al·locacions familiars, entre més la família no tocava. Doncs la meva mare me va posar aquí, la costurera Rafassa, per cobrar les al·locacions. Però jo no m'agradava això. Això no m'agradava, m'he pas de tot i vaig fer 2 anys, no he après res.
0: No es van ensenyar a cousar ni a res?
1: Sí, cousar perquè ho he après tota sola, si calia passar coses dels meus infants, això ho feia, s'ho he après tota sola, però el que no sabia fer a les jovenetes que entraven, remassar les agulles al sol amb
0: un imant.
1: Això, un imant, i no sabia portar les robes que eren a punt que la gent que havien comandat, i és tot el que feien, i jo això no m'agradava.
0: No
1: me donava cap sou, res de tot, i no m'aprenia res. Donc, tenia una veïna que treballava a l'Anxova i li dic, Maria Rosa, és que teniu treball a la vostra usina on treballeu? Me diu, sí, de cop n'hi ha, de cop n'hi ha pas, però bon, treballem. De cop estem 15 dies sense treballar i després ja comandes i tornem. Per què me demanes això? Perquè m'agradaria, li he dit, de treballar a l'Anxova. Però per què t'agradaria? Per guanyar qualque sou per la casa, per la família. Escolta, demanaré a la Teresa, que comanda tot, perquè no hi ha cap home, i si la Teresa diu que sí, ens adobarem. I a la nit me va portar un sac de terra, que hi havia la sal de dins, i me porta aquell sac, i me diu, fes-te davantal, i dilluns vindràs a treballar. Ah. Doncs el dilluns jo tota contenta.
0: Us feu el davantal?
1: Amb el meu davantal, m'apunti a Casa Ferrer i Pairet, al vora mar de Colliure ara. Rebien aquell dia botes d'anxova que venien per barques d'Algeria, eren ja salades i tot, eren de fusta, pesaven 300 quilos. Doncs aquesta dona em diu, anem a fer baixar les botes, i a poc em havia calia retenir, i després els calgà entrar dins de l'altre salador i els calgà posar dretes. Bon, si fas aquesta força, ja irà bé, veurem. Comet, dretera, esquerra, no, de la dreta. Bueno, d'on te poses aquest banc? La Maria Rosa se posa de l'altre i jo me posi el bot de la bota. El bot de la bota, amb les dues mans, diu, com diré, tres, un, dos, tres, a tres no faltis,

0: en el torn del bocal i doncs, els servien. Els hi servien la sal que els hi calia dins les botetes. Voilà, feien això, mai són estat obrera de fer bocals. No?
1: Ah.
0: No. El que m'havien après és que feien boates carrades de ferro i les calia sortir amb una màquina. Se deien les boates carn a carn perquè no hi havia sal, pas sal presque. I me va aprendre de fer això i després feia això, sempre m'agradava molt. Bon, i després me vaig casar i se va bé passar, com vaig ser grossa, vaig ser malalta, no podia estar dreta a treballar sempre així, me va calguer estar a treballar i me va fer molt de pena, no podia. Doncs després vaig quedar, he tingut 4 mainades. L'Ainada tenia 10 anys, el petit que tenia un any, la grossa se cuidava del petit quan anava a treballar i jo anava fent feina
1: a casa de la gent.
0: Sí, i després, quan tot ha estat, que el nen ha estat a escola, he demanat a Can Roca si podia treballar. I a Roca m'ha dit, escolta, demano perquè és el primer de març, m'he demà passat, sí.
1: Ah, ah.
0: Perquè el coneixia molt, també.
1: I teníeu experiència ja
0: sí, voilà,
1: en el treball a l'anxola.
0: Sí, ho sabien també. Clar. I doncs vaig treballar aquí, i aquí també hi havia la mare d'en Gui Roca, que era la mestressa, i me va posar en una taula, ella era el bot i jo el bot, per fer començar d'aprendre a fer filats. I m'ha dit, si fas el rendament, tornaràs a venir. Doncs jo anava fent filats, això mai ho havia fet, això.
1: I què calia fer a l'anxova?
0: Obrir,
1: netejar?
0: Sí. I posar sos de
1: paper,
0: estofes, en aquell sí. moment eren estofes. I doncs aquesta dona m'admirava fer, i el dissabte, o el divendres, me recordo pas, me diu, bon, avui és el dia de paga. Doncs aviam si dilluns t'ha tornat. Diu, ets estat contenta? Jo sí, me cal demanar si vos sou contenta, perquè sí. és això que compta. Clar. Jo som contenta, ara vos no sé. Tornes de lluny, doncs vol dir tot el que vol dir.
1: Sí.
0: Vol dir que som continuat, i això era en un petit magatzí que hi ha al costat del pont de camí de ferro,
1: sí.
0: al costat de l'usina rosa que hi ha ara. Era bé, però bon, era familiar. Era molt familiar. Després vam fer l'usina rosa, vaig treballar allà, també. Quan hi havia gent que venien a demanar coses, i bé, la Janina explicava perquè era una xerraire, en francès, perquè eren sovint televisions franceses. I després vaig anar a la venda, i a la venda els contava sempre coses que a la cua de la gent arribaven a... Bé, tothom esperava, esperem, sí, espereu.
1: Doncs vau treballar pocs anys manipulant l'anxova.
0: Sí, sí.
1: Pocs. Era un treball dur aquest, no? Era un treball difícil,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és difícil. És que després calia fer rendament. Perquè les cartes, tot això, revenien cartes. Doncs
1: sí.
0: Calia anar rebent.
1: I calia posar també els filets dintre el bocal?
0: Sí, sí.
1: Ho calia
0: sí.
1: fer a mà, tot això?
0: Aquí ho posaven sus de fulles de vivar blanques i piles. Quan la pila era un poc així, la giraven i la posaven a secar l'endemà, posaven els filats dins els bocals. Això sí ho feien.
1: Uh-huh.
0: I posaven el torn al mig i després els homes que hi havia posaven l'oli.
1: I podíeu treballar amb guants o amb
0: no,
1: la mà...
0: No, amb la mà nuda.
1: Nuda, eh?
0: Sí.
1: I això, finalment,
0: era un poc dur,
1: treballar
0: sí.
1: amb el peix, amb la sal...
0: La sal, sí.
1: Això fa mal, no?
0: Bé,
1: finalment?
0: Finalment ens s'habitua. Sí? Després les mans s'habituen i jo mai he tingut res.
1: S'ho llegit una cosa, si ho sabeu. S'ha dit que gràcies a la sal, que hi havia els saladors, Colliure havia evitat la pandèmia de grip espanyola del 1918.
0: Sí, ho he de dir, però no ho puc explicar. No, no sé més que això.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: A Janina Malar, sembla casa seu aquí a Colliure, un matí del mes d'octubre del 2021. Ja he explicat que és en Ramon Gual, el fill, que em va dir: escolta, vés a veure la Janina, ja veuràs que serà interessant. Quan em va parlar de vos, va acabar dient: la Janina és una defensora de les tradicions.
2: Ah, sí. Jo em fa mal de veure que aquí a Colliure no tenim mai nada que segueixen les tradicions. I això em fa molt de pena, perquè he demanat a l'escola també que prenguin en Ramon per donar cursos. En Ramon té un estatut que no convé a l'escola, això no m'amira. Sí. Jo voldria que la mainada vinguessin. Hi ha 3 o 4 anys els hi havien après amb una mestressa de carrer d'Argelès i que li agradava el català, els hi aprenien la sardana i els hi agradava molt en els infants. I doncs deien si podien venir a la coral, seria bé també. No, ningú no segueix això. I això m'ha fet una pena que, quan parli amb Ramon, m'ha fet malícia, hasta, de veure que no se pot fer aquí. No sé si ven que els parents joves ara no s'interessen, o que si ven de l'Estat que no dona el que cal per fer treball a la gent per aprendre, no sé. No sé per què, però aquí els infants ningú no parla català. Tenen una hora per setmana o dues, no sé, però després quan se'n van d'escola no se recorden. Jo tinc un petit fill, en tinc un que té 14 anys a acabar el col·legi d'Argelès, i li dic: te recordes? Li dic a Francesc: te recordes quan t'aprenien el català? Sí, me recordi de bon dia, adéu, pas per parlar, no sí, discussió, sí. No. Això fa mal.
1: Sí. Hi ha la llengua, hi ha les cançons,
2: tot,
1: hi ha les sardanes,
2: tot això.
1: Però hi ha una tradició de Colliure que és molt popular, com és la festa de Sant Vicenç.
2: Ah, sí, això sí. Existeix d'aquí sí. 2.000 anys, 200 anys, sí. Pot ser. Això no sé d'aquí, però això és una festa que ho és, que atira molta gent.
1: Massa i tot?
2: Està massa. Sí. Sí, està massa, perquè sí. Posen molt de trens de mes,
1: sí.
2: I hi ha molta gent que venen, i he llegit de Facebook que aquest any hi haurà el foc
1: d'artifici,
2: sí, de la del 31 de desembre.
1: D'acord.
2: Perquè hi ha 3 anys que no hi és, amb el Covid i tot.
1: Sí.
2: Doncs pot ser que
1: el desembre es farà.
2: Sí, el desembre diu que se farà, això és el mera que ha posat l'article.
1: D'acord.
2: I penso que se farà el 16 d'agost de l'any que ve, també.
1: Sí.
2: El 16 d'agost anem a esperar la barca que arriba amb les reliquis.
1: Perquè hi ha la processó marítima, eh?
2: Sí. I en Ramon ven i cantem 2 cançons,
1: sí.
2: Per esperar la barca, i després en cantem nosaltres, anem a esperar la barca que arribi amb les reliquis.
1: Voilà. I als anys 50 com se feia aquesta festa?
2: I bé, això no me recordo perquè era petita i no hi anava. No hi anava.
1: Perquè això, de fet, es va recuperar després, no? Aquesta processó marítima...
2: Sí, jo penso que sí.
1: S'havia perdut, me sembla, eh?
2: Sí, penso que sí, perquè jo petita no l'he conegut, aquesta festa. Mm-hmm. Jo el que he conegut petita són les festes d'agost, això sí, que hi havia moltes festes de manetxes, per exemple, la mainada, per al gros o per tothom. N'hi havia de la placeta fins a la presca a l'església, a la vora mar, tot això, sí. Hi havia ple d'estant de nougats. Bon, en fi, tot això, les gofres que sentia una bona olor. I això era tot el boulevard fins a l'església. I després, a poc, tot això s'ha acabat. Uh-huh. I bon, el foc d'artifici ha durat fins a 3 anys, això sí. I penso que tornarà a recomençar. I jo, que tenia 10 anys, quan vaig venir de 7 a 10 anys, feien partit del comitat de festes i ens aprenien un nen i una nena i passaven amb la cobla dins de les cases de Colliure el 17 d'agost al Port d'Avall. Doncs feien els clarers de Port d'Avall, tots estaven a la porta i el minyo tenia la rosa i la minyona tenia la bota per posar el sou.
1: D'acord,
2: i la cobla, sí, i feien sous pel
1: sí.
2: comitat.
1: I, sí.
2: I la cobla jugava la cançó que la gent demanaven, els hi jugaven.
1: Sí, un llevant de taula seria.
2: Això mateix, el llevant sí. de taula. I després menjaven nosaltres al Cafè Sant Telm al Port d'Avall, a dalt de la sala, tenien tot de pagar nosaltres. Sí. Hasta la corrida, n'havia la corrida, que no m'agradava, girava el cap sempre, me com feien partida d'aquesta cosa. Sí. I anaven tots. Ah. I el 14 a la nit, bon, era Colliure, el 15 i el 16 era la vila, doncs això també se feia el llavant de taula aquí. I el 18 d'agost, a Constel·lació.
1: D'acord.
2: I feien el llevat amb la cobla.
1: Sí.
2: Era agradable per la mainada, també, sí. Això. Sí. I també hi havia molt cançons cantaires de l'època, que hi havia l'Edith Piaf i tota aquesta gent, els companys de la cançó, tot això. Hem coneixit aquesta gent que han vingut perquè tenien tot de gratuït i anaven als espectacles.
1: Ah.
2: Hola. Mm-hmm. Doncs els hem parlat, però no s'ha recordat de nosaltres i nosaltres no ho recordem perquè no s'ha marcat.
1: Sí.
2: Bé, ells no.
1: Oh.
2: Hola. Tot això eren les festes. Bé, bon, ara tot ha canviat. Ara sí. Hi ha pas gaire gran cosa. Bé, bo. Tot canvia, dins la vida. És això que és trist.
1: Ja ho sabeu, això, eh?
2: És això que és trist. I podem tornar endarrere,
1: sí.
2: Per les anxoves?
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè com la Gavi de Casa en Ferrer i Pereret el divendres, o el dia que plegàvem, perquè de cop seien dos dies dins la setmana, de cop tres, de cop 15 sense res fer, bé, el dia on plegàvem, no es portaven la roba neta i el magatzer, i a peu anaven a Provendres a prendre la dutxa, perquè no n'hi havia Colliure. Anaven a peu a Provendres amb les dues companyes a la dutxa, que era pagant, ben entès, però amb la roba neta que havien portat, que ja començava a sentir l'anxova,
1: sí.
2: Fins que havia passat un moment.
1: Sí. Perquè la flaera era constant,
2: sí, sí.
1: I la portàveu a casa fins i tot a la flaera,
2: sí.
1: De la sal, de l'anxova i tot.
2: M'he canviat després de la dutxa, sí. Portaven la roba neta.
1: La roba neta, sí.
2: Me tenia flaera el mateix.
1: També?
2: Sí, sí, sí. I sí, perquè havia passat la tarda al magatzem.
1: Sí, esclar.
2: Doncs això també era a notar, perquè anaven a peu a la dutxa, no n'hi havia Colliure.
1: Sí.
2: Després la vam fer Colliure aquí on hi ha la posta ara. Me era dur, això, eh?
1: D'aquí a Provendres, a peu, quant temps hi posàveu?
2: I d'aquí a l'entrada fa 3 quilòmetres. Me després calia anar dins la vila de Provendres, ah. I cap a un endret que se deia en Barceló, era una entrepresa de, sí. De maçoneria, i allà hi havia les dutxes. I era pagant, eh? Doncs com havien cobrat la setmana, sí. Prenien una passeta, sí. Per a la dutxa.
1: Una passeta?
2: Sí, una passeta. Una passeta.
1: D'acord.
2: I bon, que amb 14, 15 anys anaven un poc al cinema, a Provendres també. Me la mare ens aprenia tots els sous de la setmana, ens donava just pel cine. I doncs calia anar a peu també, pas sous per l'autobús ni res, eh?
1: Sí.
2: Tot a peu, bé bon.
1: Abans la gent caminava.
2: Sí, molt, molt. Eh? Els hi feia bé.
1: Sí.
2: Jo reconeixo que són caminat, però ara no camini massa.
1: Janina,
2: sí?
1: Estem a Colliure. Viure a prop del mar també vol dir patir llevantades, patir temporals,
2: sí.
1: I tot, no?
2: Sí.
1: I inundacions,
2: aquí,
1: fins i tot.
2: Aquí no me toca.
1: Seu
2: toca
1: poc.
2: El vent humit, sí. Això sí, que si vull secar roba s'asseca capaç de seguir com amb la tramuntana. Mira, l'ús que són a vora mar,
1: sí.
2: Si hi ha un cop de mar, sí, de cop la mar arriba fins a la plaça de la Mairie Vella.
1: Sí, sí, sí, d'acord.
2: De cop la mar ha arribat fins allà i ha portat roques immenses.
1: Sí. Fins

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Janina Malart. Estem a casa seva,
1: sí,
0: a Colliure, i evidentment li he demanat músiques. M'heu donat un munt de músiques.
1: Oh, no n'hi havia més, me faria per...
0: Ja li he dit, va, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha
1: prou. Sí, perquè calria una setmana per cantar totes.
0: Recordaré que ella canta el campanar.
1: Sí,
0: el campanar,
1: campanar sardanista.
0: Sardanista de Colliure. Tenen una coral també, que és dirigida, doncs,
1: pel
0: Ramon Goal. La primera cançó, Pirineu, Evocació al Pirineu.
1: Sí.
0: La canteu, aquesta cançó.
1: Sí. Ah, sí, això, aquesta fa pell de gallina.
0: Sí.
1: I en Ramon la fa cantar sempre a repetició, sempre, perquè sempre ell té una orella tan bona que sempre, oh, si hi ha una falsa, sí, tornem a recomençar. Me ho fa amb tant de gust i de,
0: sí,
1: i de gentilesa que no, ens fa riure, que tornem a cantar.
0: D'acord.
1: Sí. No,
0: després, a les muntanyes del Canigó,
1: sí,
0: també, eh?
1: N'hi ha tres de muntanyes del Canigó,
0: sí,
1: cantem molt aquesta.
0: D'acord.
1: O bé cantem també l'eu, se responen els homes i les dones.
0: Ah, d'acord.
1: També cantem aquesta.
0: Sí. I després m'heu demanat també, perquè suposi que les canteu, un parell de cançons del grup Els Esquirols,
1: sí,
0: un grup dels anys 70-80, eh?
1: Sí, no existeixen, no, ha dit en Ramon.
0: Que va ser un grup important, que va fer unes cançons molt boniques,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. I ell ha recollit moltes guapes, sí, boniques, que...
0: La cançó Fent Camí, per exemple, que la canteu també,
1: sí,
0: aquí al campanar,
1: sí,
0: eh? I la cançó Arrels.
1: Arrels, aquesta és molt guapa. Aquesta és la meva.
0: Sí. Què li heu dit al Ramon?
1: Jo li he dit que aquesta és la meva cançó perquè tinc quatre mainada i que com me moriré, estic protestanta, seré al temple i si no soc al temple, seré a Canet, no fan res, al temple hi seré, si vol venir a Canet, més igual, més que me canti aquesta cançó als Arrels, perquè vull deixar els Arrels a la meva mainada. Els hi vull deixar aquesta cosa tan, tan guapa que són els Arrels.
0: D'acord.
1: Perquè jo tinc els Arrels meus que... són tan fiera de tenir les arrels de Colliure,
0: sí,
1: de la meva família de Colliure, de la meva vida a Provendres. Està bé, però Colliure és Colliure, per això. I com diu en Ramon, Colliure serà sempre, sí, Colliure.
0: Com ho cantava el Jordi Barra. No?
1: I voilà, això mateix.
0: Això de ser protestant, us ve de família?
1: Sí,
0: o és una opció personal?
1: Ah, no, Malart, sí.
0: D'acord.
1: La família Malart han estat protestants sempre i el moment de fer venir els protestants, de fer l'associació de protestants, han tingut molt mal.
0: Sí?
1: Els volien pas a Colliure. Volien pas protestants, han tingut un treball boig per instal·lar i el temple és pas de l'Emery, és del protestants, és una associació dels amics del protestants
0: que
1: fan sí, i que l'entretenen, han canviat la xodiera, en fi, fan l'entretien de tot això, i jo, com la meva família, soc estada batejada catòlica, perquè la meva mare era catòlica. Okay. I després em vinguen més a Jardí que he comprès que el protestant del meu banc, del meu pare, és pas de la mateixa religió, i ha pas a comparar ni a criticar, cadascú la seva, però m'agrada més l'he del temple perquè és més simple. És molt simple, el pastor ja són casats, tenen mainada,
0: sí,
1: és una altra cosa, i som una família.
0: Hi ha altres famílies a Colliure que són protestants?
1: Ah, sí, sí, sí, sí. Bé, i jo som parents amb tots.
0: Sí, ah.
1: Sí, sí, jo som parents presque amb tots, que... i malaurosament el veig també se'n van.
0: Sí.
1: També se'n van. Però jo era sobretot del costat del meu pare.
0: D'acord.
1: El meu avi paternal, el,
0: sí,
1: meu avi era,
0: sí,
1: de Provenç catòlic,
0: sí,
1: també.
0: Sí. Tornant a les músiques, una cançó de Lluís Llach, Que tinguem sort.
1: Ah, és molt guapa, aquesta tant, també és molt guapa.
0: Sí.
1: Que tinguem sort, que tinguem aquesta sort de viure bé i de,
0: sí,
1: tenir el que ens cal, la santat, sobretot, això, la,
0: sí,
1: santat, que demanem de més.
0: M'heu demanat també, Janina, m'heu demanat la Santa Espina.
1: Aquesta, sí.
0: Que la canteu
1: aquesta,
0: també.
1: Aquesta la cal cantar.
0: Sí, la cal cantar.
1: Ah, sí. La Santa Espina, Evocació al Pirineu, són cançons, són himnes, això.
0: Sí.
1: Que jo, d'en parlar, me fas de pell de gallina.
0: Sí, sí.
1: Que l'esquena que me regala de pell de gallina. Ah, sí, això és usuri, em fa molt, molt impressió.
0: I una de les habaneres, o una cançó marinera molt coneixida, molt popular, com és La calma de la mar.
1: Sí.
0: També és molt bonica aquesta.
1: Ah, molt bonica aquesta.
0: Sí.
1: Quan el meu...

0: És molt
1: bé,
0: guapa aquesta,
1: i tant, i
0: també.
1: tant. La canteu amb diverses
0: Sí,
1: veus
0: la
1: aquí a la
0: cantem
1: coral?
0: Molt, sí.
1: Cada dijous?
0: Sí, normalment és cada dijous si tenim la sala de la Mary.
1: Sí.
0: Bé, aquesta setmana passada no hem tingut sala i hem cantat al temple. I pensi, cada cop que estem en pana de sales de la Mary, perquè hi ha forces coses que se passen, sí, de les sales, doncs anem al temple. I tenim un endret, un cantar, entre més no podrien.
1: Janina Malar,
0: sí,
1: en Ramon Gual tenia raó.
0: Ho és, mai calli.
1: No, també, és veritat. És molt xeraire, però això per la ràdio va molt bé.
0: En Ramon me diu sempre, com me parla al telèfon, me diu, jo parli perquè vull dir tant de coses, em diu, escuta-me, calla, escuta-me, calla.
1: El Ramon tenia raó en dir-me que era molt interessant de vos conèixer i de venir a casa vostra, aquí a Colliure, a fer una memòria.
0: I escuteu, si vos ha fet ple,
1: sí,
0: en això també, molt, molt de ple.
1: Aquest enregistrament l'hem fet a un matí del mes d'octubre del 2021. Janina Malar, moltes gràcies.
0: En vostè també.
1: I bon dia.
0: I vos també, m'he regalat de parlar amb vos.
1: Molt bé.
0: Amb vostè.
1: Amb vos, si voleu.
0: Amb tu. Això m'hagués agradat que em diguessis tu.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah.
0: Jo m'agrada que em diguin tu, tothom.
1: Ah, bon. La propera vegada...
0: Ens direm tu.
1: Molt bé, gràcies.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Rosselló.
2: Vallespí.
1: Conflent.
2: Cerdanya.
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Ribes Altes, 95.
4: L'estiu, 100% en català.
5: A Ràdio Arrels.
6: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dedicada a les associations et al volontariat. 140 associations se compromettent amb l'esport, la culture, la solidaritat, el medi ambient, la juventut o la catalanitat i se rendent présentes per informar-vos i divertir-vos. Al programme, tallers, jocs, spectacles, spectacles per a infants i molt més. Valeur en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programme complet à le département 66.fr.

sempre està volant dintre fora meu. Mira com se'n van cap a la claror.

vida. I tu jo qui estan entre el sí i el no, els deixem marxar morts d'enveja. Bevem els fulls del manual aviador per volar com ells, però ens fa molta por. Què s'ha de fer?

la porta, supliquem pujant, són tan alts els cims. Mira com se'n van cap a la claror tots els meus temors lluny.

dóna la mà, l'altra m'ataca traïció. Som part de la naturalesa, ella ens ofereix

és l'agulla, som paller. Ens sotmet en la incertesa, ens diu no tens res a fer. Sembla mentida com passen els dies, els mesos, els anys, però aquí estem. Mig aturats per fútils avaries fetes del que som,

porta taraleja una cançó i camina sigilosa. Quan arriba a l'estació, no fa tard però ja l'espera.

poc a poc dos bitllets de la butxaca amb destí a qualsevol lloc. Tant li fa si al sud o al nord, que més dona si el que importa és la fugida. Va ser aquella matinada navegant per internet. Ara salten sense xarxa, el món roda pels valents. Ell porta una revista sota el braç i és feliç de ser capaç d'escapar de la ciutat. Ella porta una flor a la solapa i somriu i és molt més guapa del que ell mai va imaginar.

0: Ràdio Arrels. És la una. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

Esquitxos de clàssica. Avui començarem amb un compositor molt escoltat, o molt sentit, més ben dit, perquè ha estat el compositor de molts films de Steven Spielberg. Doncs és una música que sovint no l'escoltem, sinó que simplement la sentim. Estic parlant de John Williams, aquest novaiorquès, que va néixer el 1932, i dels molts films que ha il·lustrat de Spielberg, escoltarem la llista de Schindler i ho farem amb la Boston Sinfonia Orquestra.

Música de John Williams pel film La llista de Schindler de l'any 93 de Steven Spielberg. Vivaldi va compondre diversos glòries. El que escoltarem avui és el més conegut i popular de la música sacra d'aquest compositor, però se sap que com a mínim Vivaldi va escriure dues glòries més. Els dos glòries que ens han arribat van ser escrits en la mateixa època, és a dir, l'any 1700. Escoltarem d'aquest glòria In Terra Pax amb els cors i l'orquestra cambra de Praga.

del Glòria de Vivaldi, Interra Pax, amb els cors i l'orquestra a cambra de Praga. Una obra del 1700, 43 anys després, naixia Luigi Boccherini, aquest violoncel·lista i compositor italià, del que escoltarem el Fandango del quintet número 4 per corda i guitarra, i l'escoltarem amb el Concert de les Nacions sota la direcció de Jordi Savall.

0: Ralph Lislevant amb el Concert de les Nacions sota la direcció de Jordi Savall, amb el Fandango del quintet número 4 de Boccherini. Abans hem escoltat música de John Williams i després de Vivaldi.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
2: Quina flor tu triaries per posar-te en aquell lloc on diuen que quan...

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Esquitxos de jazz. Ràdio Arrels.
1: La ràdio que sempre us parla.

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord. Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament us convida a una gran jornada gratuïta dedicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valeur en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet à le département 66.fr.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Schubert va escriure centenars de lieders. Una part important de les peces que va compondre van ser lieders. Són musicacions de poemes d'amics seus o dels grans poetes alemanys. Avui escoltarem, per començar, un dels més cèlebres, la serenata del cicle del Cant del Cigne, que va compondre pocs mesos abans de morir, el 1828, als 31 anys. Se n'han fet moltes versions instrumentals. Aquesta és per violoncel i piano.

la serenata del cant del cigne de Schubert amb violoncel i piano, amb Misha Maisky i Daria Ovora. Continuem amb un altre cicle de cançons, el que va escriure Berlioz 13 anys més tard del de Schubert, el 1841. Les nits d'estiu, sobre poemes de Théophile Gautier. Inicialment els va fer per mezzo-soprano i piano i anys més tard les va orquestrar. D'aquest cicle de cançons, l'espectre de la rosa amb la mezzo-soprano sueca Anne-Sophie von Otter.

l'espectre de la rosa de les nits d'estiu de Berlioz amb la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter. L'adagio del concierto de Aranjuez de Joaquim Rodrigo és una de les melodies més populars, sobretot perquè l'han cantat grans veus de l'òpera i també de la cançó més lleugera. Doncs no escoltarem l'adagio, sinó el tercer moviment, el darrer, d'aquest concert que Joaquim Rodrigo va escriure l'any 1939 a París i es va estrenar l'any següent, doncs, en ple franquisme, al Palau de la Música de Barcelona. Joaquim Rodrigo era valencià, havia nascut a Sagunt, el 1901. Aquest concert l'han interpretat molts guitarristes clàssics, però avui l'escoltarem amb un guitarrista del flamenc, Paco de Lucía, amb l'Orquestra de Cadaqués.

0: El tercer moviment del concert d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo amb Paco de Lucía i l'orquestra de Cadaqués dirigida per Edmond Colomer.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

veure. Sé molt bé que vull sentir quan dic que vull marxar. Ara que tothom crida, ja no vull ni opinar. Un mas que s'enfonsa i un camí abandonat. Ja fa temps que m'estira, ja sé què fer amb la vida. En

cosa falla, buscarem una altra opció. Muntaré una empresa, una secta o una nació. Vestiré defenses i models de producció. Només volia una casa, però em van dir que no. En aquesta terra muntarem un paradís. En aquesta vida hi ha vingut.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.
2: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dedicada a les associacions et al volontariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valeur en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet a ledépartement66.fr.

calcido la cinta de la llibertat mentre ballem la jota del temps a l'entorn de la foguera. Demà, sota un túmult de cendra, sols quedarà el caliu de les brases que revifes amb el teu alè, i ja mai més ens prendran lo foc del cor que no s'apaga.

0: Esquitxos de jazz.
1: Ràdio Arrels.
2: Música en

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Els 20 de clàssica d'avui us proposi Shostakovich, Purcell i Havaneres. Comencem amb el compositor rus, una de les figures de la música del segle XX, amb el concert número 2 per piano que ell considerava de menys interès que les seues sinfonies. Tot i això, és una de les seues obres més populars. Escoltarem el primer moviment, un allegro, Shostakovich, ell mateix al piano.

Allegro del concert número 2 per piano de Shostakovich, amb el mateix compositor al piano i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Moscou. El rei Artur, amb l'ajuda del mag Merlí, se'n va a la guerra per alliberar la seva estimada Emelina, presonera d'Osvald i del mag Osmond. Aquest és el resum de l'òpera del rei Artur que Harry Purcell va escriure a finals del segle XVII. Escoltarem la feliç passacaglia final.

la Passacaglia Oh Happy the Lover del rei Artur de Parcel amb el cor i l'orquestra de l'English Concert sota la direcció de Trevor Pinnock. I acabarem amb la Simfònica de Cobla i Corda formada per l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i la Cobla Principal de la Bisbal amb un arranjament de Josep Cassú de diverses havaneres que comença amb la de Frederic Sirès, la cèlebre Gavina, i acaba amb la no menys cèlebre, la Bella Lola.

0: La vella Lola i abans altres havaneres, en aquest temps d'havaneres, amb l'orquestra de cambra de l'Empordà i la cobla principal de la Bisbal. Hem començat amb Xostakóvitx i després hem seguit amb Pàrcel un fragment del seu Rei Artur.
1: Vint de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, al Soler, 95.

Adirapina regiune și o lume întreagă. Mă stimă, măi, nu se știe.

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord. Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valor en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament us convida a una gran jornada gratuïta dedicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valor en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet à le département 66.fr.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
2: Ràdio Arrels.
3: A Baixàs, 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: L'any 1880 va ser l'any del mil·lenari de Montserrat i es va fer un concurs per posar música al poema Virolai que havia escrit Jacint Verdaguer. S'hi van presentar una setantena de partitures i el concurs el va guanyar Josep Rodoreda, un compositor important en aquell moment. Era un fervent wagnerià. El Virolai, l'himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, va esdevenir un símbol espiritual i patriòtic dels catalans. I ara he de parlar de Ricard Castells, el compositor de sardanes. Els Degotalls és la més cèlebre, Els Degotalls és un camí a Montserrat. Bé, doncs, Castells va fer una oda a Montserrat on hi retrobem tot de motius musicals montserratins, sobretot el Virolai.

Oda a Montserrat, de Ricard Castells, amb composicions també de Josep Rodoreda, amb la Simfònica de Cobla i Corda. I ara 3 minuts, serà una mena d'intermedi abans d'escoltar Duke Ellington. 3 minuts per escoltar la versió pianística que Jorge Bizet va fer del cèlebre duet del Don Giovanni de Mozart, La qui darem la mano.

La quitarem la mano del Don Giovanni de Mozart en versió pianística feta per Bizet amb Ciprien Kanzaris. I per acabar, Duke Ellington, un dels grans del jazz americà, bé, del jazz simplement, pianista i sobretot compositor. Va escriure obres també que han entrat en el repertori de les grans orquestres simfòniques. L'any 1970 va escriure la música pel ballet The River.

0: The River Suite de Duke Ellington amb l'Orquestra Simfònica de Detroit.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

blanquíssimes parets em guien tots els passos, m'endinso pels carrers, premo la mà del vent per carrerons estrets, estenc els braços i al fons de cada plaça el mar se m'apareix. Hi ha terrats i talaies més alts que el campanar que clava

s'amaguen les icones en els carrers estrets i el sol rogenc s'ajaça i ens deixo l'or d'encens amb salobri coral.

cap penitència. No fa part dels hàbits meus. Vingui el dia del judici, serà el dia dels adeus.

són la promesa d'un viscut ric de bellesa. Viure amb tantes proves

I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills,

mida dels teus dits parés omplir els meus acords amb cada nota del teu nom.

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà cluïen la cançó profètic acudit ahir a la boqueria va dir

pels patiments aguts, per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo va confessar-me el seu calvari d'en Saquer.

va demanar per tu i li va entrar plorera en saber que eres mort, que el cor et va dir prou. Conmogut m'ha abraçat dient: ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgi innocent, o canviem el final del malson per entregues.

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ella ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: 95.
1: El barret a la Núria, quan damunt meu vaig veure'l volar, entre Sallent i Súria, quin és el vent que el va rapinyar? El barret a la Núria, quan jo d'un salt el vaig fer agafat, entre Sallent i Súria, quin vent se l'havia emportat? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc. Tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Me la va fer conèixer com a agraïment, ja només molt que el blat, en els molins de vent. Quan després a la Núria la breu faldilla se li arromangà, descobrint la blancúria del seu cuixam, quin vent va bufar. La falda de la Núria, quan molt amunt es va arromangar, excitant la luxúria, quin va ser el vent que va bufar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc. Tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Me'n va mostrar la cuixa i rumbós com jo sol, li permeto robar-me tantes teules com vol. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir què fas, i es va revoltar amb fúria, quin vent potent li retingui el braç. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir què fas, i es va revoltar amb fúria, quin vent li va retenir el braç. No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc. Tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Em va estalviar una bufa i sin el meu teulat sols hi havia un panell, ara en tinc un grapat. I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin va ser el vent que ens feu rodolar? I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin vent ens va fer rodolar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc. Tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Em llançà sobre ella i jo en un rampell li he posat dues veles al meu petit vaixell. Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin és el vent que les va aixugar? Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin bon vent me les va aixugar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc. Tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Se'm va dur la tristesa i quan enjugassat fa volar el meu barret. No estic gens enrabiat.

a plens pulmons. Per què no pas també fixa el llum tan sever?

yo guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Avions de la llibertat, en la nit dels oblidats. Tristes són els que avui has celebrat, sense espelmes ni fanat, amb la lluna de regal.